galletes de borinyó, que són les milongos de cosi, les pomes de terra, les carrotes, ocupades pas a tros, eh? Jo carrot ocupat on dius, un tres i pas, si dic grano, a tres que hi queria el caulet blanc,